sa a gesso for sion ale yisonder austor austor for in ges austor meire forstor yes meire fer or sa sa yisor mi as fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer fer.